0: Santo Padre, tres representantes de algunas de nuestras instituciones que trabajan con las personas vulnerables le dirigirán unas palabras. En primer lugar, Cristina, secretaria general de Cáritas Diocesana de Barcelona. En segundo lugar, será Xavier, director de Ovinso, una entidad de integración social dedicada a la atención de personas con adicciones o en exclusión social. La tercera será Encarna, religiosa adoratriz, cuya actividad se centra en mujeres que han pasado por el drama de la trata.
1: Sant Pare, d'acord amb la missió que ens ha estat confiada, Càritas és l'expressió institucional de l'acció caritativa i social de l'Església Diocesana de Barcelona. Entenem el nostre servei des d'una triple missió. En primer lloc, fer present en nom de l'Església l'amor de Déu cap a les persones més vulnerables de la nostra societat. Per això, mai no oblidem

que tota la nostra acció està arrelada en el manament de l'amor que el Senyor ens va deixar. I en les seves paraules, tot allò que fèieu a favor del més petit dels meus germans, a mi m'ho fèieu. En segon lloc, acompanyar i sostenir les comunitats cristianes de la nostra diòcesi en el desenvolupament d'aquesta acció caritativa i social. I ho fem recordant sempre que viure i fer visible l'amor de Déu no és una tasca exclusiva de Càritas ni de les entitats socials, sinó una crida que el Senyor adreça a tot el seu poble sant. En tercer lloc, exercir una denúncia profètica, donar veu a qui no en té i treure a la llum aquelles estructures que generen pobresa i exclusió. Ho fem des de la sensibilització i també des de l'experiència concreta d'acompanyar només en l'any 2025 més de 63.000 persones a través de les càritas parroquials, comunitats pastorals i els projectes diocesans. Per això, quan ens demanen que expliquem aquesta triple missió en una sola frase, diem que Càritas acollim, defensem i estimem. Malgrat la duresa de moltes realitats que veiem cada dia, famílies senceres vivint en habitacions de relloguer, la soledat de les persones grans o la precarietat laboral, entre tantes altres situacions, mai no perdem l'esperança en la capacitat de les persones per recuperar el seu propi rumb, ni la confiança en la força transformadora de l'amor de Déu. I tanmateix, Sant Pare, de vegades també sentim impotència. Impotència per no arribar a totes les persones, a totes les llars, a tots els racons on és tan necessari. I ens preguntem si vivim amb prou intensitat el manament de l'amor que el Senyor ens va deixar per construir una societat més justa i fer més visible el seu regne. Gràcies, Sant Pare, per la seva presència avui entre nosaltres i per les seves paraules de suport, consol i estímul que ens animen a seguir servint amb humilitat, esperança i fidelitat a l'Evangeli. Moltes gràcies.

Lectura de l'Apocalipsi de Sant Joan. Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova. El cel i la terra d'abans havien desaparegut i de mar ja no n'hi havia. Llavors vaig veure baixar del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova Jerusalem, abillada com una núvia que s'engalana per al seu espòs. I vaig sentir cap a l'indret del tron una veu forta que cridava. És el tabernacle on Déu es trobarà amb els homes. Viurà amb ells. Ells seran el seu poble. I el seu Déu serà Déu que és amb ells. Els eixugarà totes les llàgrimes dels ulls. I no existirà més la mort, ni dol, ni crits, ni penes. Les coses d'abans han passat. Llavors, el qui seia al tron afirmà: «Jo faré que tot sigui nou». I afegí: «Escriu aquestes paraules perquè són veritat i dignes de tota confiança». Després en digué: «Són un fet. Jo sóc l'alfa, la primera lletra de l'alfabet, i l'omega, que és la darrera. Sóc el principi i la fi. Els qui tenen set, jo els donaré aigua de la font de la vida, sense pagar res. Els qui surtin victoriosos tindran tot això en herència. Jo seré el seu Déu i ells seran fills meus». Paraula de Déu.

0: l'Església de Déu, perquè segueixi donant testimoni de l'Evangeli de Crist, donant llum i esperança fins als confins de la terra.
1: Dominum de precemur.
2: Por el Santo Padre, el Papa León, para que continúe fortaleciéndonos en la fe, presidiendo la Iglesia en la caridad.

pels responsables de la societat civil, perquè exerceixin les seves responsabilitats amb honestedat i justícia, al servei dels ciutadans i del bé comú.

per la pau entre les nacions, perquè cessi tota la forma de violència i tots els pobles s'esforcin per la concòrdia i la fraternitat.

Com podria retornar al Senyor tot el bé que m'ha fet? Sant Pare, vull agrair-li en nom de l'Arxidiòcesi de Barcelona i de totes les altres diòcesis amb seu a Catalunya la seva visita a la nostra terra, la seva presència, els seus gestos i les seves paraules són certament una bona llavor que queda sembrada als nostres cors. I vull agrair també, i m'ho permetrà Sant Pare, al meu predecessor, el cardenal Martínez Istac, que va tenir, juntament amb la Junta Constructora, amb els arquitectes, tots els treballadors d'aquesta basílica, la feliç idea de cerrar el techo i poder entonces traer al Papa Benedicto XVI de feliz memoria a consagrar el altar. Muchas gracias, cardenal Martínez Istac y todo el equipo.